0: i a cuna litoral, envoltada de rosars i de boscos de ribera, és un autèntic refugi per a nombroses espècies d'aus i un dels millors llocs per a gaudir de la biodiversitat i dels paisatges mediterranis. A més, els pobles que l'envolten mantenen viva la tradició pesquera i arrossera estretament vinculada a la història d'este paratge. Una de les experiències imprescindibles és fer un passeig en barca al capvespre, quan el sol es pon sobre la llacuna i el cel es tenyix de colors espectaculars que converteixen l'Albufera en un indret únic. Completar la visita amb una degustació de la gastronomia local, especialment d'una autèntica paella valenciana o de l'all i pebre, és la millor manera de descobrir l'essència d'este parc natural.
1: Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó.

0: ya buscan frenar su desarrollo para impedir que las empresas chinas mejoren sus capacidades. Desde el gobierno, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha dicho en la televisión pública estar a favor de la regulación de la IA, igual que se hizo antes con otras tecnologías.
1: Hay otra analogía que se utiliza muchas veces, que fue la energía nuclear, que es la primera tecnología donde hubo un acuerdo internacional de no proliferación. Yo las voces que escucho estos días me suenan un poco a eso. Me suenan a buscar algún acuerdo internacional que nos permita, digamos, limitar los riesgos de la inteligencia artificial.
0: En Suecia, la oposición de centroizquierda ha ganado por la mínima las elecciones de este domingo, desbanca al gobierno conservador en unos comicios en los que se ha frenado el crecimiento electoral de la ultraderecha, pierde 11 escaños, y en el aeropuerto de Barajas, agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer embarazada que trató de introducir 69 bellotas de cocaína ocultas en su cuerpo. Son las 11 y 3, 10 y 3 en Canarias, tiempo ya para la información local y regional.
2: Noticias Comunidad Valenciana.
3: Bon dia. La Comunitat Valenciana ha liderat a l'agost els increments del preu del lloguer de vivenda amb una pujada del 14,3% en comparació amb el mateix mes de l'any passat. El preu, segons dades de Fotocasa, se situa en 15,6 euros metre quadrat al mes. Mentrestant, un estudi d'Idealista situa la província d'Alacant, en concret la costa, entre les més demandades entre els estrangers per a llogar. Destaca sobretot la localitat de Moraira. El conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, reuneix a esta hora a València amb el sector arrosser i representants de les organitzacions agràries per analitzar la campanya d'enguany. Els productors alerten que serà crítica per les plagues, com ara el cucat o la piriculària, i per la caiguda dels preus. També a esta hora, a Gàtova, el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, presenta el pla postincendi de la Calderona després de reunir-se amb els ajuntaments dels municipis afectats. Més coses, la Conselleria d'Innovació obri demà 15 de setembre la segona convocatòria d'ajudes EMDANA, destinades a impulsar la reactivació econòmica en els municipis afectats per les inundacions del 29 d'octubre. Poden ser beneficiàries persones autònomes i pimes que hagin iniciat una nova activitat econòmica a partir de l'1 de novembre de 2024 en eixes localitats. Les ajudes cobreixen fins al 100% de les despeses subvencionables, com ara lloguer de locals o llicències, i tenen un import màxim de 20.000 euros per adjudicatari. El termini per a presentar les sol·licituds d'eixa nova convocatòria d'ajudes EMDANA acabarà el 30 de setembre.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Dicen que hay que ver para creer, pero con la IA ahora puedes ver mapaches saltando en la cama elástica de un jardín, a tu mejor amigo tomándose algo con Batman o a Cristiano y Messi juntos en el metro. Y creértelo. Pues ahora que se vuelve más difícil distinguir realidad de fake news, puedes seguir confiando en Noticias Mediodía, con María Hernández.
6: Nosotros contrastamos cada noticia antes de contársela.
5: Escucha Noticias Mediodía. Un análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
7: Escuchas Más de uno en Onda Cero. Con Alsina.

0: Contempla la salud mental, el bienestar emocional y el compartir herramientas. Una pausa y les cuento cómo están las playas.
1: Solo tu radio favorita podía hacer lo posible. Disfruta del directo de una de las artistas revelación del pop nacional con Europa FM. El jueves 24 de septiembre, en la Sala de One de Alicante, Paula Cubs te descubrirá los temas que la han llevado a la cúspide en un showcase exclusivo. Recoge tus invitaciones por el concesionario SEAT Sala Rodríguez en Avenida Denia 145 o por Europa FM Alicante en Calle Colombia 11, cuarta planta. Paula Cubs con Europa FM.
2: Patrocina SEAT Sala Rodríguez. Colabora Sala de One.
0: En todas las playas del Elche ondea bandera verde. Feliz baño y hasta mañana.
3: Más de uno. Noticias Valencia. Nuria Moreno.
4: Detingut un pederasta a Gandia amb fotos sexuals del seu bebé i la seua fillastra menor d'edat. Bona vesprada, ara donem més detalls. Avui continuem parlant d'educació, de l'informe PISA, del sector arrosser i de la investigació d'antifrau per una ajuda directa del Consell del Botànic a UGT. Estes i altres notícies de l'actualitat regional en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Jordi Andrés. A Gandia, la Policia Nacional ha detingut a un pederasta reincident que va distribuir fotografies sexuals amb el seu bebè d'un any i va compartir en fòrums pedòfils altres imatges íntimes fetes a la filla menor de la seva parella de 16 anys, Amparo Sánchez.
5: La investigació va començar a l'agost. Els agents van analitzar els detalls del material fins a situar l'escenari d'eixes imatges en un habitatge de Gandia. El passat 1 de setembre li van arrestar. Es tracta d'un home de 39 anys i amb antecedents per fets similars que va arribar a amagar dins d'un armari per evitar la seva detenció. Al costat de les fotografies publicades en internet, presumia d'haver abusat de la menor de 16 anys i haver-la drogat, tot i que sol la víctima ho ha negat als agents. Després de passar a disposició judicial, el detingut ja ha ingressat a la presó acusat de delictes de pornografia infantil i revelació de secrets.
4: I la Guàrdia Civil investiga un presumpte apunyalament a Requena. La víctima, un home d'uns 55 anys, roman ingressada amb pronòstic reservat. Onda Cero Requena, Dani Rodrigo.
6: Segons ha pogut saber Onda Cero Requena, la Guàrdia Civil investiga un presumpte apunyalament ocorregut dissabte passat a Requena, en el qual un home hauria resultat ferit per arma blanca. Segons la informació facilitada per la Guàrdia Civil, l'home d'uns 55 anys hauria patit diverses ferides per arma blanca i roman ingressat en pronòstic reservat. Una dona d'uns 47 anys estaria presumptament relacionada amb els fets. Les circumstàncies en les quals es va produir l'agressió continuen sota investigació i de moment no han transcendit públicament més detalls sobre el desenrotllament dels fets ni sobre el possible mòbil. La Guàrdia Civil manté oberta la investigació per esclarir lo corregut.
4: El govern destina cada any 56,2 milions per a reforçar la comprensió lectora i les comunitats autònomes són les encarregades d'executar aquests fons. Doncs bé, la Comunitat Valenciana, juntament amb Andalusia, són dos de les regions amb més recursos transferits, tot i que, com estem contant estos dies, la comunitat, que percebrà 6,46 milions d'euros, està a la cua de l'informe PISA 2025. Ramon Pérez.
7: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez de Orca, s'ha referit avui de nou a este informe i també a preguntes dels mitjans de comunicació a les manifestacions educatives del dissabte a València, Alacant i Castelló de la Plana. Sobre PISA, ha dit que abans de conèixer els resultats, el seu Consell ja havia augmentat les hores lectives de matemàtiques tant a primària com a secundària i de les manifestacions que les respecta.
8: Jo sempre mostro molt respecte per a aquelles persones que reivindiquen qualsevol millora. El que poden estar tranquil·les, perquè este govern és un govern compromès en l'educació. Hem presentat el pla més ambiciós de tot Espanya en millorar les condicions educatives dels mestres, dels professors. Per supost que té problemes l'educació, sols ja que veure la mala gestió que ha fet el Botànic per tindre els resultats que hem tingut en l'informe PISA.
4: El president Juan Fran Pérez Llorca del Partit Popular veu amb preocupació, ha dit també avui, que l'agència antifrau estiga investigant una ajuda directa de 80.000 euros de l'anterior Consell del Botànic per al Congrés Confederal d'UGT que es va celebrar en 2021 a València. Declaracions del cap del Consell en una visita a l'Ajuntament de Crevillent i a preguntes dels mitjans.
5: Pérez Llorca assegura que la Generalitat traslladarà tots els expedients.
8: Un congreso donde, pues mira, allí desfiló el señor Ábalos en todo, con todo su esplendor, y resulta que ese tipo de subvenciones que estaban dando a dedo tenían informes de la abogacía de la Generalitat que decían que no se podían dar. Por lo tanto, lo miro con cierta preocupación, con bastante preocupación.

0: Els socialistes valencians diuen estar tranquils i convençuts, assenyala el síndic José Muñoz que tot es va fer conforme a la llei.
1: Yo creo que Antifraude está bien que investigue. Ahora, espero que sea ecuánime, porque las últimas investigaciones de Antifraude, tanto con la pareja de Pérez Llorca como otras cuestiones del Partido Popular, tampoco han llegado a gran puerto, ¿no? Estamos muy tranquilos y estamos convencidos de que todo se hizo conforme a ley.
0: Fons d'UGT consultades per Onda Cero assenyalen que enviaran un comunicat en les pròximes hores.
2: Mentrestant, el síndic de Compromís, Jaume Aldoví, ha carregat avui contra el president per la seva gestió al capdavant del Consell.
3: Una gestió, segons Aldoví, marcada pel fet que encara no hagi sigut confirmat com a candidat del seu partit, el PP, per a les pròximes eleccions.
4: És que no tenim un president, tenim un aspirant. Tenim un aspirant al dedazo de Feijó. Com que no tenim un president, això es nota en la seva funció, així en les Corts i en el carrer.
3: Però tampoc està encara confirmada oficialment la seva candidatura, la de Joan Aldoví, i per això se li ha preguntat avui també i esta ha sigut la seva resposta.
4: Serà un formalisme, però és evident que el candidat a la presidència de la Generalitat serà la persona que està així ostentant la sindicatura del grup de Compromís. A mi, els meus sí que diuen que me volen per a president, i a ells, els seus, no li diuen ni a ell què fas.
3: I els populars valencians han respost a Joan Aldoví, com dèiem, després de criticar que el president Pérez Llorca no hagi sigut confirmat encara com a candidat del PP. Nando Pastor, síndic dels populars a les Corts.
5: Yo creo que Aldoví es un ingenuo, porque a los candidatos autonómicos del Partido Popular en España los ratifica Génova. A él, si no me equivoco, lo tiene que ratificar un patiburrillo de siglas, un amasijo de egos de izquierda, pues no sé, desde Iniciativa, MES, Sumar, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña.
2: La Generalitat ha iniciat els treballs de recuperació de les zones afectades per l'incendi de la Calderona, que va començar el passat 20 d'agost a Segorbe i es va estendre fins a Gatova. La primera fase compta amb un pressupost de vora 700.000 euros. Recordem que el foc va afectar 597 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Juanjo Tobar.
6: Les actuacions inclouen la retirada i el tractament de la vegetació cremada, la recuperació de camins i pistes forestals i mesures per frenar l'erosió. Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient, també destaca el problema en els terrenys de propietat privada.
7: Tenim que esperar, com sempre, una primera reacció natural dels terrenys. Tornem a tindre, altra vegada, la dificultat de que gran part de la superfície afectada és de terreny de titularitat privada, i això comporta un afegit de complicació, que anem a veure si també a nivell legislatiu ja estem treballant.
6: En fases posteriors es preveuen treballs de reforestació. A més, el govern valencià està reforçant la vigilància forestal amb 10 nous observatoris, 9 dels quals ja estan operatius.
2: I el sector de l'arròs ha traslladat al conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, amb qui s'han reunit avui, la necessitat de frenar la seva importació, que afirmen pot provocar que no planten el proper any. El conseller s'ha compromès a reclamar al govern central que apliqui les clàusules de salvaguarda per evitar l'entrada de productes a la meitat de preu.
0: Recorden les entitats agràries que les importacions de països tercers són ja superiors al consum real d'arròs. Això sumar que algunes marques no identifiquen en l'etiquetatge l'origen de l'arròs. Un perjudici més que se suma, segons Nando Durà, de la Unió Llauradora, i José Pascual Fortea, de Avasaja, a la baixada dels preus o les plagues.
8: Si enguany, com està passant en Sevilla, arriba el mes de maig de l'any que ve i encara tenim l'arròs en el graner, no tindrem diners per fer la collita següent i no podrem ni siquiera treballar les terres i sembrar.
9: De 0,31 cèntim a 0,33, 0,34 cèntim. Si un cost de per quilo d'arròs estem parlant de 0,54 cèntims per quilo en una collita normal, que enguany no tenim una collita normal, tenim una reducció de collita pel tema de cucat i el tema de l'anòxia, doncs al final va acarrear és que abandonem.
0: Miguel Barrachina confirma que traslladarà dimecres la situació actual del sector arrosera a la conferència sectorial i espera una reacció immediata del govern.
10: S'invoquen esas cláusulas y comencemos a dar una batalla internacional que lamentablemente está perdiendo el arroz valenciano, incida en las decisiones de Bruselas, que es el garante de que esas reglas del libre mercado permanecen, pero sin hacer daño a los productores locales.
2: I a partir de les 2 en uns minuts el jurat comença a avaluar els participants del primer campionat de truita de creïlles de la Comunitat Valenciana que es fa a Alacant. Són dos les categories, truita tradicional i truita amb, que permet introduir un o diversos ingredients, a l'ou, la creïlla i l'oli. Juan Carlos Fresneda.
11: Sí, esas son las dos categorías, las elaboraciones que han tenido que hacer los participantes de este certamen autonómico dirigido por el crítico gastronómico Rafael García Santos, que será clasificatorio además para el Campeonato de España, un certamen que en su 19ª edición se va a celebrar coincidiendo con la Feria

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal? Com estem? Esperem que molt bé. Quan són les 2:30 i fins les 3 de la vesprada, ja saben, en este espai de ràdio, compartim mitja horeta per a contar-los coses interessants, per a ficar-nos al corrent de l'actualitat informativa i pues sobretot el que passa a la Comunitat Valenciana. Avui és dilluns de Onda Trending i d'analitzar certes tendències. Amira Fernández, bona vesprada i benvinguda de nou.
2: Hola, chicas, ¿cómo estáis?
1: Molt bé, molt bé. Anem a avançar amb un titular, poquito, el que és el Onda Trending d'este dilluns.
2: A ver, vamos a hablar. El titular es Intoxicadas, porque es lo que estamos y nos lo ha demostrado qué serie, Off Campus.
1: Una serie que está molt de moda.
2: Me la recomendaste tú, ya sí. Qué mala hora, porque ahora mi vida es eso. Entonces vamos a ir hablando de la serie y viendo pues esas relaciones tóxicas que se nos han vendido y cómo Off Campus pues de repente te vende un amor bonito, sano y que también pues te engancha.
1: Sí, pero ficarnos en contexto, es una serie, ¿no?, que tú vas veient com evoluciona sobre sí. La vida d'uns estudiants als Estats Units i tu veus comportaments que tu imagines com poden desembocar, ¿no?, amb una discussió amb ella, sí. De inclús un insult i res té a veure perquè tot canvia, ¿no? I és quan ens donem compte de lo intoxicades que hem estat durant molt de temps a través de sèries, pel·lícules o la vida en general, sí. Per a pensar que una persona va reaccionar així. Aquí sí que de seguida ho abordem. Andrea Gut, bona vesprada.
3: Bona vesprada, que bé ho has explicat, eh?
1: Hem vingut amb els deures fets per a després poder parlar de tot això.
4: Exactament, sí, ara sí.
1: Ara sí, és que no t'hem escoltat.
4: Sí, no, que diria que ho has explicat molt bé, la veritat, tot això, eh?
1: Així que de seguida ens fiquem sí. Un poc al corrent, parlem del que és tendència i els fem passar, doncs, una estoneta divertida, entretinguda, no sense lo més important, que és l'actualitat informativa. Núria Moreno, bona vesprada.
5: Bona vesprada.
1: Anem a parlar d'estos temes pues, quan són les 2:32 minuts del que hem de saber en quant a l'actualitat. Conta'ns.
5: Sí, doncs, comencem en successos perquè a Gandia la Policia Nacional ha tingut un pederasta reincident que va distribuir fotografies sexuals amb el seu bebè d'un any i va compartir també en fòrums pedòfils altres imatges íntimes fetes a la filla menor de la seva parella de 16 anys, tot i que els agents, esta xica de 16 anys ha dit que no era conscient de que havia fet aquestes fotos i que, pel que sembla, a ella no la va agredir sexualment. El detingut està ja a la presó acusat de diversos delictes, entre ells de pornografia infantil, com dèiem, i també de revelació de secrets. I els companys d'Onda Cero Requena han pogut saber que la Guàrdia Civil està investigant un presumpte apunyalament a esta localitat. A Requena la víctima seria un home d'uns 55 anys que roman ingressada amb pronòstic reservat. I avui ens hem acostat al sector de l'arròs perquè s'han reunit amb el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, i l'han traslladat la necessitat, diuen, de frenar la importació de l'arròs perquè diuen si seguís la situació com estarà, pot provocar que no planten el proper any. El Consell, per la seva part, s'ha compromès a reclamar al govern central que apliqui les clàusules de salvaguarda per evitar l'entrada de productes a la meitat de preu. Anem a escoltar a Nando Durà de la Unió Llauradora i a José Pascual Fortea de Basatxa pel que fa a la baixada dels preus i de les plagues.
6: Si enguany, com està passant en Sevilla, arriba el mes de maig de l'any que ve i encara tenim l'arròs en el graner, no tindrem diners per fer la collita següent i no podrem ni siquiera treballar a les terres i sembrar.
7: De 0,31 cèntim a 0,33, 0,34 cèntim. Si un cost de per quilo d'arròs estem parlant de 0,54 cèntims per quilo en una collita normal, que enguany no tenim una collita normal, tenim una reducció de collita pel tema de cucat i el tema de l'anòxia, doncs al final va acarrear és que abandonem.
5: També demanen els arrossers que es protegisca a nivell europeu les noves varietats d'arròs que van eixint del IVI a l'Institut València d'Investigació Agrícola amb l'objectiu, diuen, d'evitar que es planten fora d'Espanya. I contar també que la Generalitat ha iniciat ja els treballs de recuperació de les zones afectades per l'incendi de la Calderona, que recordem va començar el passat 20 d'agost a Segorbe i que es va estendre fins a Gàtova. La primera fase compta amb un pressupost de vora 700.000 euros. El foc, recordem, va afectar vora 600 hectàrees del parc natural de la Serra Calderona.
1: Doncs per alguna part es comença, esperem que aquesta zona es puga recuperar quan més millor i el més prompte també. Gràcies, Núria.
5: Fins ara.
1: Vos escoltem esta vesprada la pròxima cita informativa, ja saben, a les 7:20 amb Ramon Pérez. Els ampliem tots estos temes quan són les 2:35 minuts en estos moments. Fem una pauseta, escoltem uns consells i de seguida estem tornant amb l'Onda Trending d'este dilluns, d'esta setmana.
8: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años, gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar, más oportunidades para cada familia, más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
9: En Comunitat Valenciana en la Onda, Onda Trending.
1: Pues doncs este capítol és el que fa 68 d'Onda Trending i bé, com avançàvem en l'inici del programa, avui hem decidit parlar de que entre totes les fades, que el castellà té molta més...
2: Ganxo, no?
1: Exactament, més sentit, podem dir, som les intoxicades.
2: Sí, de totes les fades, les intoxicades, som nosaltres.
4: I totes, que... totes.
2: Bueno, pues porque al final, lo que has comentado tú antes del programa... que sí que es verdad que, pues ya sea por la mochila, por traumitas, por experiencias, es como que siempre nos ponemos en lo peor. Uh-huh. Y te vas haciendo corazas y vas diciendo o pensando ¿y por qué me ha dicho esto? ¿O por qué me habrá dicho esto otro? Y ya te vas montando tu película. Y es lo que pasa un poco con la serie que vamos a comentar hoy, que, bueno, pues es un tema que ha tenido o tiene enganchados y enganchadas a todas las redes sociales, porque uh-huh. yo no sé vosotras, pero sí, yo mi sí. Instagram... está loco con Off Campus. Uh-huh. Y bueno, y culpa de Begoña, porque la semana pasada que nos tomamos un café o hace dos semanas, me dijo, tienes que ver Off Campus.
4: Y digo, te intoxicó.
2: Bueno, y me intoxicó. Claro, claro, me vio tan mal que dijo, voy a curarla.
1: Claro, yo no per res, porque yo tenía en mente per el tema de les xarxes socials, que me habían aparegut molts vídeos después comentant esta serie que yo había visto en estiu, y conversant vaig veure coses que vaig dir-te, es que veure esta serie... que ve a trencar un poc aquests estereotips.
4: Exacte.
1: Del que pensem o preveïm que va a passar en una sèrie o en una pel·lícula, que generalment totes porten un poc el mateix
2: introducció
1: nucli de senyals. Sí. I en este cas, no? Estàs esperant que passe una cosa com a que el personatge masculí li xille, li parle mal al personatge femení, I no és tot tractat amb comunicació... Amb tal. I és quan dius...
4: Ha tardat temps en aplegar, eh?
1: I la teua ment et traiciona, perquè tu ja penses que va passar una cosa que no, però molt necessari,
2: De hecho, vamos a decir dónde se ve la aplicación, porque justo en qué aplicación podemos ver la serie, porque justo me estaba escribiendo una amiga que ha dicho, la plataforma la voy a poner a mis hijas.
1: Ya nos agradaría que fuera tres player, pero no es el caso.
2: Bueno, Off Campus es una serie que está en Prime Video, ¿vale? Y bueno, pues un poco la trama, pues cuenta la historia de Hannah, que es una estudiante de música, y Garrett. ¿Vale? Que es el capitán de hockey, que es súper popular y bueno, pues va súper mal en los estudios, lo típico por aquí, todo lo típico de rom-com americana. Entonces, para salvar su carrera, pues hace el trato con Hannah de tú me ayudas con tutorías y yo te ayudo a que tengamos una relación falsa para conquistar al chico que te gusta. O sea, esto es la típica trama de instituto americano o campus americano o lo que sea, ¿vale? Entonces, dices, bueno, menuda chorrada de serie, ¿cómo me voy a enganchar yo a esto? Pero es que, claro, la historia en sí no es lo que lo hace irresistible, sino lo que decía Begoña, es cómo aborda de manera muy novedosa para el espectador y espectadora, pues las relaciones, la comunicación, la intimidad, la vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues aquí tenemos más o menos el elenco, que es Hannah, que es la estudiante que quiere ser compositora de música, Ali, que es su amiga, que es aspirante actriz, o sea, aquí vemos que es todo muy idílico. Y luego está Garrett Graham, que es el protagonista, que es el capitán del equipo de hockey, y sus amigos, pues que son Dean y Logan, los que más protagonismo tienen, ¿vale? Un poco para que ubiquemos a nuestros oyentes. Entonces, vamos a ver un audio de TikTok que relata un poquito esto que vamos a hablar ahora.
1: Vamos a escoltarlo.
10: Leí el primer libro hace muchos años cuando era una pequeña adolescente cachondona. No he cambiado. No me acuerdo de nada de los libros. Simplemente que él jugaba hockey, a ella le pasó lo que todos ya sabemos y que me lo pasé muy bien leyéndomelo. Es la primera serie de adolescentes que yo he visto o película de adolescentes.

0: Històries amb accent de poble menut.
1: L'interior de la província de Castelló lluita per mantindre's viu. Municipis xicotets, molt d'ells per davall dels 1.000 habitants, busquen fórmules per a fixar població i generar oportunitats. En este context naix la labor del grup d'acció local Palància Millars, una entitat que agrupa aquestes localitats amb un objectiu clar: impulsar el desenrotllament rural. Sota el lema Rurals en positiu, el grup aposta per canviar el relat enfront de la despoblació, una mirada optimista que posa en valor les oportunitats d'emprendre en el món rural, la qualitat de vida i el contacte directe amb la naturalesa. Un dels exemples és el de Adolfo Autejo, president del grup d'acció local. Ell viu a Navajas, un municipi de tot just 1.000 habitants, on emprendre no sols és possible, sino también una opción de futuro.
2: Para ir de trabajo a una ciudad, bien, pero cuando estás ya 3-4 días, el estrés de la ciudad, el que tienes que ir con, siempre va todo el mundo con prisa. La calidad de vida que tenemos en los pueblos de donde estamos, tenemos una calidad de vida que eso vale un tesoro. El emprendedor puede estar en cualquier parte del mundo, que es lo bueno que tenemos ahora con la digitalización, y la calidad de vida que tenemos aquí, vaya, yo no la cambiaría.
1: El grup d'acció local treballa acompanyant a persones emprenedores, facilitant ajudes europees i assessorant per a posar en marxa negocis que dinamitzen l'economia local, des de xicotets comerços fins a projectes turístics o iniciatives lligades a l'entorn natural, perquè viure en un poble xicotet també té avantatges: menys soroll, més comunitat i un entorn privilegiat, un estil de vida que cada vegada atrau a més persones a la recerca de l'equilibri.
2: La naturaleza, los espacios al aire libre, la conciliación de la vida familiar, que los coles también sean un atractivo, pues más personalizados, salir a jugar al casco antiguo del pueblo, volver un poco a esa infancia que hoy en día, con toda la tecnología, todo el estrés que se vive en la gran ciudad, pues yo creo que es un punto importante en los municipios de interior y rurales.

0: que tenemos que venderlo como en positivo.
1: Rurals en positiu és més que un lema, és una invitació a mirar a l'interior amb altres ulls, a entendre que en estos xicotells municipis de Castelló encara hi

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Educació, amb el balanç de les manifestacions del cap de setmana, crònica política, amb l'inici de l'any electoral, crònica de successos, amb un pederasta detingut a Gandia, informació econòmica en clau agrària, és part del que ens deixa este dilluns 14 de setembre a casa nostra, que és Cap a on la brújula. Apunta ja. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Avui també tractarem de reconstruir les últimes hores a les oficines del València. Serà als esports amb Eduardo Esteve per entendre què és el que està passant una vegada més al club de Mestalla. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Així que amb el seu treball també comencem.
2: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar. Més oportunitats per a cada família. Més llibertat per a triar. Perquè els primers anys importen. I perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: Curs escolar nou, mateixes notícies de sempre. La Generalitat respecta les mobilitzacions del professorat valencià que tornava a eixir al carrer este cap de setmana a València, a Alacant i a Castelló de la Plana, manifestacions que arribaren fins i tot als 10.000 assistents. Tot per a insistir en la seva reivindicació d'un ensenyament públic valencià de qualitat, d'igual manera que insistix el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, a defensar la seva gestió i a mostrar el seu respecte cap a eixes demandes del professorat.
3: Jo sempre mostro molt respecte per a aquelles persones que reivindiquen qualsevol millora. Lo que poden estar tranquil·les, perquè este govern és un govern compromès en l'educació. Hem presentat el pla més ambiciós de tota Espanya en millorar les condicions educatives dels mestres, dels professors. Per supost que té problemes l'educació, sols ja que veure la mala gestió que ha fet el Botànic per tindre els resultats que han tingut en l'informe PISA.
1: L'Agència Valenciana Antifrau està investigant una ajuda directa que el govern del Botànic, de Partit Socialista i de Compromís, va concedir al sindicat UGT per a un dels seus congressos, 80.000 euros concretament. Una investigació que l'actual Generalitat del PP està aprofitant avui per a criticar els socialistes, encara que tant UGT com el PSPP-PSOE afirmen que tot es va fer d'acord amb la llei i que estan molt tranquils a aquest respecte. José Muñoz és el síndic socialista a les Corts.
4: Yo creo que Antifraude está bien que investigue. Ahora, espero que sea ecuánime, porque las últimas investigaciones de Antifraude, tanto con la pareja de Pérez Llorca

0: como otras cuestiones del Partido Popular, tampoco han llegado a gran puerto, ¿no? Estamos muy tranquilos y estamos convencidos de que todo se hizo conforme a ley.
1: Són polèmiques, moviments, acusacions en este inici de curs polític electoral. I això, clar, anirà a més. Joan Baldoví, de Compromís, torna a fixar-se avui en que l'actual president Pérez Llorca, del PP, no ha sigut encara ratificat com a candidat a la reelecció. Núria Moreno.
2: Una gestió, la de Pérez Llorca, segons Baldoví, marcada pel fet que encara no hagi sigut confirmat com a candidat del seu partit, el Partit Popular, per a les pròximes eleccions.
3: És que no tenim un president, tenim un aspirant. Tenim un aspirant al dedazo de Feijó. Com que no tenim un president, això es nota en la seva funció, així en les Corts i en el carrer.
2: Tampoc està encara confirmada oficialment la seva candidatura, la de Joan Baldoví, per això se li ha preguntat avui també i esta ha sigut la seva resposta.
3: Serà un formalisme, però és evident que el candidat a la presidència de la Generalitat serà la persona que està ací ostentant la sindicatura del grup de Compromís. A mi, els meus sí que diuen que me volen per a president i a ells, els seus, no li diuen ni a ell què fas.
2: A resposta a Joan Baldoví, el síndic del PP, Nando Pastor.
4: Yo creo que Baldoví es un ingenuo, porque a los candidatos autonómicos del Partido Popular en España los ratifica Génova. A él, si no me equivoco, lo tiene que ratificar un patiburrillo de siglas, un amasijo de egos de izquierda, pues no sé, desde Iniciativa, MES, Sumar, Podemos, Esquerra Republicana Cataluña...
2: Per cert, que Esquerra Unida del País Valencià celebrarà a l'octubre les seues primàries per a elegir la candidatura a la presidència de la Generalitat en les eleccions autonòmiques de 2027 i anunciarà resultats d'aquest procés el 3 de novembre. Critiquen des d'esta formació que els acords entre PP i Vox estan erosionant drets socials i afeblint els serveis públics valencians, enfront del que han reivindicat la defensa d'aixòs serveis com a eix de la seua alternativa.
5: Vols conèixer els millors projectes finançats per IBACMSI i el FEDER, desenvolupats pels centres tecnològics, en col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana? T'esperem en l'acte que hem organitzat el 22 de setembre a les 9 del matí a l'Auditori Santiago Grisolia del Museu de les Ciències. Finançat per la Unió Europea. Generalitat Valenciana.
6: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys. Gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar. Més oportunitats per a cada família. Més llibertat per a triar. Perquè els primers anys importen. I perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: La brújula Comunitat Valenciana.
1: Són ara les 7 i 25. Tot el funcionariat de la Generalitat treballarà 35 hores setmanals, és a dir, 7 hores diàries. Ho han acordat avui el govern valencià i els sindicats com un pas més, diuen amb dues parts, un pas més cap a la jornada laboral efectiva de 35 hores per a funcionaris i funcionàries. Eva Palomares és la secretària autonòmica d'Administració Pública.
8: Representa un important avanç en el compromís de la Generalitat amb la millora de les condicions laborals de les persones treballadores públiques. La implantació de la mesura es realitzarà, a més, sense afectar el compliment de l'objectiu de reducció de la temporalitat en el treball públic.
1: El sindicat d'infermeria SATSE celebra la decisió de la Conselleria de Sanitat d'iniciar els tràmits per a llogar vora 500 vehicles per a les visites mèdiques que metges i infermeres fan a domicili. Una decisió, segons SATSE, fruit de la seva pressió, afirmen haver presentat en 4 mesos una 20ena de denúncies de professionals sanitaris que han hagut de fer ús del seu vehicle privat per a desplaçaments de treball. Francisco Martínez Ganga és el responsable de salut laboral de SATSE.
9: El personal ha de transportar desde muestras de sangre, orina, heces, medicamentos peligrosos, material contaminado tras las curas, incluso material pesado como son bombonas de oxígeno con riesgo de incendios, para poder atender a los pacientes. No tienen autorización administrativa de dichos vehículos particulares para prestar un servicio público, tal y como indica la normativa, la DGT.
1: Avui dilluns han declarat davant la jutgessa de la Dana dos bombers, un d'Alzira i un altre de Bunyol. Els dos han vingut a coincidir en que a l'hora de les alert l'emergència estava més que descontrolada. La magistrada ha obtingut també avui el vistiplau de la fiscalia i estendrà la fase d'instrucció de la investigació durant 6 mesos més, de manera que mantindrà el control de la causa judicial fins ben entrat el 2027. El sector de l'arròs valencià ha traslladat avui al conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, la necessitat, segons diuen, de frenar les importacions d'este cereal perquè podria provocar

0: provocar que no planten el pròxim any directament, Amparo Sánchez.
1: Recorden les entitats agràries que les importacions de països tercers són ja superiors al consum real d'arròs. Això suma que algunes marques no identifiquen en l'etiquetat l'origen de l'arròs. Un perjudici més que se suma, segons Nando Durà, de la Unió Llauradora, i José Pascual Fortea, de Avasaja, a la baixa de les preus o les plagues.
2: Si enguany, com està passant en Sevilla, arriba el mes de maig de l'any que ve i encara tenim l'arròs en el graner, no tindrem diners per fer la collita següent i no podrem ni siquiera treballar les terres i sembrar.
3: De 0,31 cèntim a 0,33, 0,34 cèntim. Si un cost de per quilo d'arròs estem parlant de 0,54 cèntims per quilo en una collita normal, que enguany no tenim una collita normal, tenim una reducció de collita pel tema de cucat i el tema de l'anòxia, doncs al final va acarrear és que abandonem.
1: Miguel Barrachina traslladarà dimecres la situació actual del sector arrosser a la conferència sectorial i espera una reacció inmediata del govern.
4: Se invoquen esas cláusulas y comencemos a dar una batalla internacional que lamentablemente está perdiendo el arroz valenciano, incida en las decisiones de Bruselas, que es el garante de que esas reglas del libre mercado permanecen, pero sin hacer daño a los productores locales.
1: Els agricultors també demanen protegir a nivell europeu les noves varietats d'arròs que vagin eixint de Líbia amb l'objectiu d'evitar que es planten fora d'Espanya.
0: La Generalitat dona per iniciats els treballs de recuperació de les zones afectades per l'incendi de la Serra Calderona. Recordem, va començar el passat 20 d'agost a Sogorb i va acabar estenent-se fins a Gàtova, al Camp de Túria. Esta primera fase d'ajudes compta amb un pressupost de vora 700.000 euros. Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar.
5: Les actuacions inclouen la retirada i el tractament de la vegetació cremada, la recuperació de camins i pistes forestals i mesures per frenar l'erosió. Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient, també destaca el problema en els terrenys de propietat privada.
6: Tenim que esperar, com sempre, una primera reacció natural dels terrenys. Tornem a tindre, altra vegada, la dificultat de que gran part de la superfície afectada és de terreny de titularitat privada, i això comporta un afegit de complicació, que anem a veure si també a nivell legislatiu ja estem treballant.
5: En fases posteriors es preveuen treballs de reforestació. A més, el govern valencià està reforçant la vigilància forestal amb 10 nous observatoris, 9 dels quals ja estan operatius.
0: Ha ingressat a presó provisional, ho avançàvem en portada, ha ingressat a presó provisional un home detingut per la Policia Nacional a Gandia, acusat de pederàstia i de pedofília. Hauria fet fotos de caràcter sexual del seu bebè, també de la filla menor d'edat de la seva parella, i les hauria publicat i distribuït a través d'internet. Tenia antecedents per fetge similars a la mateixa Gandia i també a Galícia. En el moment de la detenció, els agents el van trobar amagat en un dels armaris de sa casa. Un jove ha sigut detingut a Vila-real després d'accedir a l'edifici on viu la seva exparella, tot i tindre una ordre d'allunyament i presumptament va agredir-la. La dona va alertar la Policia Nacional i va assegurar que el jove li havia pegat a la cara i, a més, li havia furtat el telèfon mòbil. Capital de la Plana, Lorena Pardo.
7: Segons informa el diari Mediterráneo, els agents el van localitzar amagat en un pis desocupat del mateix edifici. El detingut portava amagat un ganivet de cuina i durant la intervenció va amenaçar i insultar els policies i es va resistir violentament. Durant el trasllat va colpejar el vehicle policial fins a trencar una finestra i una porta i va arribar a llançar-se per una finestreta amb el vehicle en marxa per intentar escapar. Va ser interceptat de nou i aquest dilluns continua a disposició judicial.
0: També de la pàgina de successos, la Guàrdia Civil està investigant un presumpte apunyalament a Requena. La víctima és un home d'uns 55 anys, es troba ingressat amb pronòstic reservat a l'hospital. Onda Cero Requena, Dani Rodrigo.
8: Segons ha pogut saber Onda Cero Requena, la Guàrdia Civil investiga un presumpte apunyalament ocorregut dissabte passat a Requena, en el qual un home hauria resultat ferit per arma blanca. Segons la informació facilitada per la Guàrdia Civil, l'home d'uns 55 anys hauria patit diverses ferides per arma blanca i roman ingressat en pronòstic reservat. Una dona d'uns 47 anys estaria presumptament relacionada amb els fets. Les circumstàncies en les quals es va produir l'agressió continuen sota investigació i de moment no han transcendit públicament més detalls sobre el desenrotllament dels fets ni sobre el possible mòbil. La Guàrdia Civil manté oberta la investigació per esclarir lo corregut.
0: I canviant radicalment de tema, continuen a hores d'ara les deliberacions del que és, està sent el primer campionat de truita de creïlles de la comunitat. S'està celebrant avui dilluns a Alacant. Són dos les categories, truita tradicional i truita amb, que permet introduir un o diversos ingredients a l'ou, la creïlla i l'oli. Ens ho conta tot, Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
9: Sí, esas son las dos categorías, las elaboraciones que han tenido que hacer los participantes de este certamen autonómico dirigido por el crítico gastronómico Rafael García Santos, que será clasificatorio además para el Campeonato de España, un certamen que en su 19ª edición se va a celebrar coincidiendo con la Feria Alicante Gastronómica entre el 2 y el 5 de octubre. La presidenta es Gemma Amor.
10: Donde puede salir el campeón de España de tortilla de patatas, que se hace una promoción y una proyección tan positiva, que Alicante se convierte en un destino gastronómico de primer orden.
9: La consejera de Turismo, Marian Cano, ha inaugurado esta mañana el certamen en el Centro de Desarrollo Turístico de Alicante, acompañada, entre otros, por el presidente de la Cámara, Carlos Baño.
0: Doncs ben pendents, quedem d'aixes deliberacions finals, com dèiem, primer campionat de truita de creïlles de la comunitat, avui a Alacant. Anem ara amb els esports a veure què és el que està passant al València. Quin cap de setmana que ens ha donat el València. Quin cap de setmana. Hola, Edu Esteve.
11: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: Per a on passa ara mateix l'última hora, que és el que estem contant avui?
11: Per aquesta revolució al València, ahir foren acomiadats el CEO Ron Gurley i el tècnic Carlos Corberán, al mateix temps que es feia oficial l'arribada de Braulio com a nou director esportiu. Braulio s'ha acomiadat avui d'Osasuna en una emotiva roda de premsa en la que ha reconegut que la decisió de fitxar-lo ha sigut del València d'ací.
12: Entonces, después de acabar el partido nuestro, yo sabía de Valencia local que me querían, pero luego tenía que Valencia de lejos darle el ok. Y luego las relaciones personales, también tengo allí buenos amigos dentro del club. Eso es cierto y que los conozco de la anterior etapa. Y luego pues ya esperemos que lo que me han dicho que puedo trabajar, pues lo pueda hacer.
11: I ara Braulio tindrà que escollir el nou tècnic. Mentre demà juga el València davant l'Alavés amb Òscar Sánchez com a tècnic provisional. Diu que ha vist moltes ganes a la plantilla de canviar la situació.
13: Sí que es verdad que veo un equipo muy responsabilizado. Me ha sorprendido que tengan el hambre que he intentado yo transmitir. Hay muchos momentos que había que controlarles porque le veo al equipo con muchísimas ganas de ir mañana a Mendizorroza, competir bien y estoy convencido que lo vamos a hacer.
11: Y el Villarreal busca desde el Snow de la nit a la Cerámica la primera victoria de la temporada. Víctor Fran, buena esperada.
14: Bona vesprada, i ho farà amb la principal novetat de lateral esquerrà, Carlos Romero, qui torna a la convocatòria, presumiblement també a l'11 titular després de perdre's les últimes jornades per lesió. L'única baixa en el conjunt groguet en principi, i a no ser de sorpresa, serà la de Juan Foy, qui una setmana més estarà fora de l'equip. S'espera 11 titular de gala per a l'equip d'Iñigo Pérez per tal de buscar la primera victòria de la temporada aquesta nit en la Ceràmica.
11: Gràcies, Víctor. A l'Elche empata a Sant Mamés, que podria servir com a punt d'inflexió. Felipe Canals, bona vesprada.
15: Buenas tardes, el Elche frenó la sangría de goles en contra y de derrota, sumando un punto meritorio en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. No hay tiempo que perder. Mañana recibe al Real Madrid en el Martínez Valero con la única baja de Iago de Santiago. Martín Anselmi dice que lo más importante es el siguiente partido, por lo que no pensará en exceso en el choque del viernes en Cornellà contra el Español. Y en segunda división, el Eldense sumó su primera victoria del curso tras imponerse en el Molinón al Sporting.
11: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules aconseguís la primera victòria de la temporada. David Esteve, bona vesprada.
16: Bona vesprada, victòria de l'Hèrcules agònica frente a l'Europa. El primer triunfo del curso para el conjunto de Beto Compán, que se impuso en el minuto 95 gracias a un gol de Fran Sol en la recta final de ese choque. El discutido Fran Sol, que estuvo en la rampa de salida durante buena parte del verano, le da al Hércules su primera victoria y aparca un poco las dudas iniciales tras esas dos derrotas consecutivas.
11: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport amb tota la moguda al València, Ramon.
0: Veurem com acaba eixa moguda. Gràcies, Edu.
11: Adeu.
0: Més de 34 graus hem tingut avui a Antella, Manises o Morella. Jornada d'aquest dilluns a prou càlida. De nou, i així seguirem en principi, perquè el termòmetre es mantindrà en estos valors o inclús una miqueta més demà dimarts. De cara al dimecres, això sí, tindrem més núvols i les temperatures començaran a baixar, sobretot a l'interior, amb mínimes properes als 10 graus, però això serà dimecres. Així està la Comunitat Valenciana a 14 de setembre de 2026. Continua la brújula d'Onda Cero amb Marta García ayer i amb tot el seu equip. Molt bona vesprada.
17: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
18: Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. 102.0 FM.
19: ¿Y si pudieras cruzar todo el Vinalopó en modo eléctrico y llegar a la Vega Baja sin preocuparte jamás por la batería? Descubre el nuevo Changan PHEV, el híbrido enchufable que lo combina todo. Tecnología premium, diseño espectacular, etiqueta cero emisiones. Disfruta de la máxima eficiencia a diario y de la libertad que necesitas para viajar. El futuro de la conducción ya está aquí. Ven a descubrirlo y pruébalo en Changan Ali Motor, tu concesionario oficial. Te esperamos en Elche, Avenida Le Creviente 35.
20: Noveno torneo de golf Onda Cero Vega Baja. El sábado 26 de septiembre tienes una cita en Vistabella Golf con el torneo más prestigioso. Se juega en la modalidad de Stableford individual y los ganadores participan en la gran final del circuito nacional de Onda Cero en Gran Hyatt La Manga Club Golf and Spa, con el patrocinio principal de CRC, Vega Fibra, Centro Comercial Zenia Boulevard y el concesionario oficial Omoda Yaeco Alimotor para la Vega Baja. Inscripciones en Golf Directo o en Vistabella Golf.
21: Fibra, 1000 megasimétricos, móvil, ilimitado, televisión para toda la familia y Wi-Fi 7. En Cable World sabemos que en comunicación disfrutar no tiene por qué tener límites. Además, compartirlo tiene premio. 2 meses gratis o 50 euros en cheque regalo por cada amigo que se una. Cable World Fibra. Tú disfruta ilimitadamente.
22: Hay leyendas que te dejarán sin palabras. Vuelve los días del dragón de Omoda y Yaeco. Del 11 al 26 de septiembre ahórrate hasta 15.950 euros en toda la gama y no pagues hasta 2027. Condiciones sujetas a financiación. Consulta condiciones en omodayaeco.es.
23: Ven a Alimotor, tu concesionario oficial en Elche, en Avenida de Crevillente 35.
18: Onda Cero Elche. Bueno, Onda Cero.

0: partidos primeros ante el Real Murcia y el Atlético madrileño. Discutido Fransol porque ha estado en la rampa de salida durante todo el verano. Al final se quedó y ayer se reivindicó con ese gol frente al Europa. Un Beto Compañ que se mostró más contento con el resultado que con el juego.
1: Victoria complicadísima con todos los partidos de esta categoría. O sea, es una categoría que és duríssima, que no hi ha rival que doni una pilota per perduda en cap segon del partit. Nosaltres sabíem el que seria això, perquè ja vam venir l'any passat aquí a Can Dragó a estrenar, a més, a l'estadi, i sabíem que patiríem, no hi havia més. Ens anem contents pel resultat, però no ens anem contents amb la sensació del joc. Creiem que podem fer-ho millor i que ho hem de fer millor, però és cert que veníem de dos derrotes seguides i a nosaltres havíem de guanyar per lo civil o per lo criminal, i al final, doncs, bueno, hem sigut capaços d'encertar aquestes dues accions. És veritat que la primera part sí que hem tingut alguna situació més clara també per poder fins i tot
2: avançar. Les paraules de Beto Compañ, el tècnic de l'Hèrcules, celebrant la primera victòria del conjunt alacantí aquesta temporada. Fins així la informació esportiva de la Comunitat Valenciana. Més esport a partir de les 11:30 de la nit a Edu Pidal al Radio Estadio Noche per tal de parlar, entre altres coses, d'aquest partit que en menys d'un minut arranca en l'estadi de la Ceràmica entre el Villarreal i el Betis, buscant l'equip d'Íñigo Pérez la primera victòria de la temporada. Els deixem amb la brújula de Onda Cero. Adeu, bona vesprada.
3: Ocasió subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Onda Cero València, 101.2 i 90.9 FM.